0: persones t'expliquen que cita el passat, les recents causes, la causa de les vies, tu què penses d'aquelles
1: informacions? Que la formació que va a arrer de tot, que el passat que és el passat, és important, el que és important.

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

0: donem-nos les mans. Vine amb nosaltres, donem-nos les mans. Entra dins la nostra ronda, la dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions, entre generacions.
1: Oui, entre toutes générations confondues.